0: La chula más complaciente está en la mejor. Jueves Migajero en la gozadera.
1: Lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, lleve, l